0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Apenas 4 minuts, apleguem a les 7 i mitja. Agnes, s'anomena Ego, antes Mood, amb Chase Smokers, i Sofia Lee Dexter, en Stay On Me.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Blu Radio Chella, 90.2.
0: Apleguem a les 7 i mitja amb Blu i este tema que s'anomena

ya de viernes, que ya es dichos, 11 de junio de 2026. Bienvenidos sobre el snow del matí. Muy buen día a todos. Dichos, y encetant el 100% Radio Fórmula, vegem ya la prensa musical, que hoy están parlant-nos de quins son els superventes en la última semana a España. No, pues en res, esteu discos més venuts. Una info que coneixerem com sempre en companyia de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. A G-Sport tenim a Xàtiva, la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail, triatlón, si tingueu una penya deportiva, passeu-se per G-Sport. Agafem la premsa. Ens parem de moment en l'apartat de l'efemèride. I ahir es conten que avui complís anys Melanie García Gaspar. Bueno, pues ella és cantant i actriu espanyola i la coneguen simplement com a Melanie. Ella és de la Eliana, és de la Terreta. Va néixer tal dia com avui, però de l'any 2007. A ella la van conèixer en 2019 perquè va representar Espanya en el Festival d'Eurovisión Junior. No, no va guanyar, però va quedar en una tercera posició. Va fer un paper fantàstic. Segur que la recordeu perquè era aquella xiqueta que cantava així en veu com si fos una...

l'Enco Negut, perquè també ha participat, per exemple, en Tu cara me suena, va guanyar el concurs. Melanie García Gaspar és d'ascendència hispano-argentina, però ella està criada i viu recent, en l'actualitat, a l'Eliana, a València. Des dels 8 anys va començar en el món de la música, descobrint l'òpera. Toca, de fet, el violí. I a part de fer música, pues, també és actriu. Sobretot el que ja li encanta són els musicals. Anem a quedar-nos amb Melanie, que complís 19 anys. Anem a quedar-nos amb l'última cançó que ha presentat, Escorpión.

discos, mes de noche, l'última setmana a Espanya. Està este, el de Aitana. Avui ens hem quedat amb este tema que compartís amb Fangoria, el de La Chica Perfecta, dins de l'àlbum Quarto Azul. I també entre superventes, Rosalía amb el seu Luxem.

Així sona l'últim disc per a Paul McCartney. L'àlbum The Voice of Dungeon Lane, l'últim àlbum de Paul McCartney, esta setmana entre els més venuts al nostre país. Este és el successor

0: pel seu interior, revisant assaigs formatius que van moldejar la seva vida, en una carrera definida per les narracions atemporals i personatges inolvidables. Conta ara la història més personal de totes elles, i també la seva pròpia. Un disc més introspectiu, que porta a l'oient de regrés on tot va començar. Aquestes cançons el mostren en un estat d'ànim sincer, vulnerable i profundament reflexiu, escrivint amb franquesa poc habitual sobre la seva infància a Liverpool, un Liverpool de postguerra, la fortalesa dels seus pares i les primeres aventures que va compartir amb George Harrison i John Lennon, molt abans de que el món parlara de la Beatlemania. Un àlbum que va néixer fa 5 anys, en 2021, quan McCartney i el productor Andrew Watt se van reunir per prendre cafè e intercanviar idees. Mentre es tocava la guitarra durant esta reunió, Paul va donar un acorde que no reconeixia, però no se va desanimar e, impulsat per la natura experimental, va continuar amb una altra nota, després amb una altra, i després va descobrir que ahí tenia una seqüència d'acords que després acabaria en l'àlbum As You Lie There. Bueno, pues ya está disponible este disco y se nota que sirve de Paul McCartney. Bueno, pues la gente te ganes, ¿verdad? Te ganes, y por eso esta semana está en el top 10 al nuestro país. Bueno, pues disponible y muy recomendable este The Voice of Dangendon Lane. Continuem amb més discos superventes, continuem descobrint més posicions en este top 10.
1: Blue Radio Chella. Más cerca de ti.
2: Radio Fórmula 100%.
3: En G-Sport mantenemos vivo el hecho a mano en España. El arte de crear algo desde cero, de crear prendas por deportistas para deportistas, tomando como base la pasión por el deporte. Te acompañamos en tus entrenamientos y competiciones de ciclismo, running, trail y triatlón. Descubre nuestras prendas y gama custom en gsport.es o visitando nuestra tienda física en Carretera Simat 14, Xàtiva.

Neguem ja al complet el top 10 de ventes. Estos que te nomen enseguida son els 10 discos més venuts en l'última setmana a Espanya. En el 10 completant el top 10, ahí está Bad Bunny amb el disc Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Bueno, pues este no es l'últim, es el penúltimo. En el 9, Aitana amb Cuarto Azul. I ahí porta ja 53 setmanes consecutives en el top 10. En el 8, Rosalía amb l'àlbum Lux. Ella en porta 30. L'últim disc de Paul McCartney, The

la previsió de l'oratge. La llegim a través de la web oratgenet.com. I avui publiquen un post que diu: juny està comportant-se. Ahir arribarem al 40 de maig. I la veritat que després d'un parell de setmanes de molta calor, pareix que juny està comportant-se. Avui tindrem més núvols. No s'espera que plogui, encara que farà un poc més de calor, sobretot en aquelles zones on es deixa veure més el sol. Però per estar al juny i vindre de dies de molta calor, no, pues no podem queixar-nos i cal aprofitar. I encara que a poc i conforme ens apropem al cap de setmana, les temperatures continuaran pujant, demà ja notarem com fa un poc més de calor al centre del dia. El cap de setmana començarà marcat per l'estabilitat i amb temperatures 1 o 2 graus més altes. Diumenge farà més o menys el mateix oratge que tinguem dissabte, tot i que de vesprada se puguen formar nuvolades a Aragó, que de refilada podrien tocar també el nord i l'interior de Castelló. I serà dilluns de vesprada quan els ruixats i les tronades tinguen major probabilitat. Tronades que se formaran a les muntanyes del nord i de l'interior i que avançaran amb certa activitat cap a l'est i cap a la costa. Visitem a EMET per veure els valors en les temperatures i, com deia el post a l'inici, bueno, pues sí, s'estan comportant, eh? Avui màxima a Xàtiva de 28 graus. Demà puja un poc, demà en seran 30. I les mínimes se queden en torn als 17. Pel que fa a la probabilitat de pluja, bueno, pues fins les 12 del migdia tenim una probabilitat d'un 80%. Però de caure era

Acaba de sonar per ací un tema que és molt important esta setmana perquè és el número 1 en ventes a Espanya. Ahí estava La Graciosa, però no és cap novetat perquè la passada setmana i l'anterior ja ho era, eh? Ja era també el número 1 en ventes. Ahí estaven Quevedo i Elvis Crespo. En el 2 d'este mes més venuts, Al Golpito, Quevedo i Nueva Línia. En el 3 està Bad Bunny, Baile Inolvidable. En el 4 el de Dicha Bate. En el 5, Nueva York, Bad Bunny. En el 6, Ni Borracho, Quevedo. En el 7 está Aitana, Superestrella. En el 8, Coco, de Omar Corch. En el 9, Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny. Y en el 10, el tema De Lejitos, de Jay Weller. Ahí sí ha quedado esta semana el Top 10 de ventas. I així és com comença avui, 100% peticions. Obrim ja esta edició del dijous 11 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Vinga, que el matí és nostre, eh? I com és nostre i podem fer el que vulguem amb ell, bueno, pues ja pots començar tu a demanar la música que t'apetís en cada moment. Si vols enviar una salutació, alguna bonica dedicatòria a algú, també pots fer-ho. Si coneixes alguna info que vols que compartim amb la resta de bloliters i bloliteres, pots contactar ja a través d'un WhatsApp o telefonant-nos al

Chorizo sonava per ací amb el seu superèxit. Enhorabuena. I ja tenim per ací el primer missatge, el més matiner com sempre, que és el de la reina d'Àfrica. Avui ens diu: bon dia, una de Sergio Dalma per a tu, per a mi i per a tots. Bueno, pues gràcies i molt bon dia. Avui ens quedem per a recordar esta: la vida empieza hoy.

Visió espanyola a les 7 i mitja i després el primer partit del Mundial, el que enfrontarà Mèxic contra Sud-àfrica. I en l'àlbum oficial de la FIFA, este tema que vos deixe per ací. Vos presente a Jelly Roll i Karin León. Per ací sonant ja Lighter. Un àlbum que pensava jo estaria entre superventes esta setmana al país, al igual que està passant en Mismon. Però de moment ací no està funcionant tant.

Jelly Roll i Karin León. Bueno, pues te l'anunciava com a un dels que formen part del disc oficial de la Copa del Món de la FIFA 2026. Bueno, pues és la primera vegada

Sven Jarque. Un àlbum que està format per 18 temes. Bueno, t'ho estic pensant per a animar, bueno, pues, a totes les seleccions. Però sense dubte la més important és la del Dai Dai, una cançó interpretada per Shakira i Burna Boy, que està s'ha presentat com el gran himne d'esta competició. L'àlbum reuneix una combinació poc habitual d'estrelles internacionals, incloent així artistes d'Amèrica, Europa, Àfrica i Àsia. La FIFA ha destacat que moltes d'aquestes col·laboracions s'han produït per primera vegada i no s'espera que se torni a produir mai més. Només han fet per este projecte. Bueno, pues, l'àlbum de la FIFA World Cup 2026, format per 18 cançons, ja està disponible. El tenim per ací. Si voleu un poc més d'ell, bueno, pues el podeu demanar. Aprofiteu que estem en 100% peticions. I també apuntava jo que este disc és un gran èxit, per exemple, als Estats Units, i a París com un dels més venuts. Al nostre país no, eh? Potser perquè nosaltres preferim altres artistes, com per exemple estos, el Maki, María Artés i Fernando Moreno.

El tándem musical perfecte, no n'hi en com ells. David Guetta i Sia, i estaven amb el Beautiful People. Encara que esta altra col·laboració tampoc està gens mal, eh? Diego Torres, Ames Estopa, esta és l'última noche.

0: van anunciar una col·laboració. Tots esperàvem algun tema inèdit, però no va poder ser. Pot ser en la pròxima ocasió. Ahí estaven Diego Torres i els Estopa, versionant el tema de Diego Torres, La última noche. 3 minuts i alcancem les 11. Pues anem tancant esta primera hora del 100% petición. Ja la tenim superada.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.

0: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.
1: Set 8, 60, 53, 30. Te demanes una cançó i la dediques, si vols. La que acaba de sonar, te la dediqué jo a tu. Gràcies per estar ahí, per estar al costat de Blue Radio, sintonitzant el 90.2 de la FM o tal vegada escoltant-nos a través de la web blueradiofm.com.

además saludar a los patrocinadores que son imprescindibles para nosotros, ¿eh? Fins les dos, ya sabes que el Matiel compartim amb Grupo Innovatormo y amb el Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés, tots els dies ens ofereix esmorzar, menú diari. Y el cap de semana, también sopars y pizzas. Per minxar allí o per emportar on vulguis. Telèfon per a fer reserva, 96 222 92 93.

del soltero, però si és Cafè Quijano. Si t'ha agradat, em dir-te que un trosset anava dedicat per a tu, eh? Perquè per a ser un WhatsApp proposat

0: ens acompanyen ja del Mirador del Passatge, Menjars per emportar, i així podem disfrutar a continuació d'un gran èxit. El Mirador del Passatge, tots els dies cuinen per a nosaltres i ens ofereixen el millor dinar. Després passem per allí, la repleguem. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
1: A ver, necesitamos un tío.

de Speak Noise, revisat ara i en companyia de Slala Love You, Cama Vacía. Anteriormente, un super èxit de Los Inhumanos, Me Duele la Cara de Ser Tan Guapo, en el qual col·laborava també un guapo com és el Sevilla. Ha sigut el disc que ens han deixat els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar? Ja sabeu, tots els dies ens fan el dinar. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Telèfon 635-433-744. Per a què pugues per comanda? I després de tant d'èxit, vinga uno que és candidat a ser èxit. De moment és nou, eh? I de moment jo te'l presente com...

Que s'havien release de Pressor, però si dirigint tot el cotarro, Calvin Harris. El tema és d'ell. Bueno, pues tema que volen per a la llista. I ara, un de sobre conegut per tots, el superèxit de Siloé. Todos los besos. Siloé que van estar actuant davant el Papa León XIV en Madrid, eh? I se'ns va veure molt emocionat.

0: te acompaña Jessica Mesa.
1: Pues sí, pero es una servidora acompañante y dispuesta a contarte todo el que se sabe fins al momento del próximo tour de Quevedo, que acaba de sonar pero así, a este ni borracho. Bueno, pues Quevedo anuncia el Bye for Tour. Ya no esperes tú que yo te done a tu les dates y les ciutats a per on passar a veritat. Bueno, pues ya m'agradaria a mi saber-les al igual que seus fans, ¿eh? Pero no, de momento no se sap. El cantant canari, Quevedo, ha anunciat una nova gira per el nostre país, el Bye for Tour. I ho ha fet mitjançant una campanya, bueno, pues que és tota pionera al nostre país, eh? Mai ningú havia fet algo paregut. En lloc de publicar directament les dates i les ciutats, ell el que ha fet és llançar una web interactiva. En esta web n'hi ha un videojoc. Un videojoc que està protagonitzat per un baifo, que és el títol del disc. També la cria d'una cabra a Canàries, això t'ho vaig contar ahir. Bueno, pues la dinàmica d'este joc consisteix en que els fans juguen de forma col·lectiva i quanta més gent participa en la comunitat, més informació se desbloqueja. I així, a poc a poc, anirem coneguent tot sobre els concerts, les ciutats, les dates. Una fórmula que ha generat una grandíssima expectació en xarxes socials s'ha convertit en l'anunci de tot un fenomen viral. Si és que és un Quevedo, eh? Bueno, pues si te interesa molt el Bye Tour, te coles en la seua web el Bye Tour i jugues un poc a veure si ajudes i entre tots descobrim les ciutats i els llocs. Continuarem informant. Per 100 peticions. De 9 minuts sobre les 12 del migdia. Bon dia de nou a tots. Peticions, dedicatòries, recomanacions musicals i el que

que són únics, eh? Per això ens agraden tant. I sabeu què va passar avui a Xàtiva? Bueno, pues que en un ratet se va desvelar el cartell anunciador de la Fira d'Agost 2020.

En s'ha quedat ben clar, no passa nada. 5 minuts i alcancem l'una. I sí que passarà, que farem el canvi d'hora. Jo te desitjaré ja bona vesprada. Anem completant aquesta hora amb Ayer Ego, ell és James Arthur. The way you chose the films we watched, I'll miss you, babe.

Mark Walls. El seu nom de pila, Ginés Paredes. De ahí Walls, perquè el seu cognom és Paredes. Bueno, pues ell es va donar a conèixer gràcies al món del freestyle. Ell participava quan era molt jovenet en les batalles de gallos. La veritat que no se li donava gens mal. Després va canviar d'estil i se va atrevir més amb el pop. I de fet, el seu últim treball, bueno, pues és d'este estil, El dia que me olvides, i és el seu últim treball. Bueno, pues acaba d'anunciar la seva gira per a este 2026 i 2027. I atenció, perquè té parada a València, Per si t'interessa. Te conté que ja estan disponibles les entrades per al concert que Walls oferirà el pròxim 15 de gener a l'Auditori del Roig Arena. Bueno, pues 15 de gener, Walls a València. Entrades disponibles i queden poques, Que m'he colat per comprovar-ho. Pues ahí sí, presentant un bon plan musical, es com hem encetat amb la que és quarta i última hora ja des de 100% petició, que el matí ja el tenim superat. Bona vesprada.

Te contaba Avanza que hoy estaba previsto que se presentara Xàtiva, el cartel anunciador de la Fira d'Agost 2026. Bueno, pues ya está presentado. Y este año no es només un cartel, sino una colección. Es tracta de 12 creaciones, pero un único cartel. Obra del artista valencià Dani Nebot, Premi Nacional de Diseño, y que evoquen els sentiments que provoca la Fira. Porque tal y como explica el seu autor, la Fira no es por resumir en una imatge, sinó que et provoca una emoció, i aquesta pot ser diferent per a cada persona. Bueno, pues 12 cartells, però finalment només és un. Bueno, pues cartells en els que vegem la silueta, bueno, pues de l'esmorzar típic, d'un barret, del meló, d'un ventilador, i en tots els cartells fica Fira 2026 Xàtiva. Bueno, pues ja la pots buscar i vore-la, perquè jo per la ràdio te la puc contar, però no te la puc mostrar.

0: Ocheña. Tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radioradiofm.es.
1: Y en compañía de Autobuses Chambitos, anem a conèixer ja la novetat del dia. Autobuses Chambitos, més de 75 anys d'experiència els avalen. Gran servei, grans professionals. Si esteu organitzant un viatge, si sou molts, 696 930 919. Podeu llogar un dels seus autobusos.
2: Novedad.

Online amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.

connected to Selected Music. Hola, amics, amigues, què tal? Pareixia que no, però sí, eh? Sí, hem aplegat el dijous, al moment on comença Connected to Selected Music. Ja sabeu, cada dijous de 22 fins 23 hores, eh? Així en Blue Radio, en la millor emissora del món. També es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. A més a més,

dissabte, no, cada dijous, perdó, cada dijous, de 22 a 23 hores, Connected to Selecting Music, en la 90.2 de l'FM o també per la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. La millor música electrònica, house, tech house, melodies progressives, techno, deep, vinga, vinga, bueno, tot el que encaixa dins de la música electrònica i tot punxat per mi en directe, així per a tots vosaltres. Un plaer, el que puc estar cada dijous de 22 a 23 hores escoltant Connected to Selecting Music.

la sessió d'avui, eh? Que cançons més conegudes, eh? Conegudíssimes, parlant musicalment, amb aquest estil tan hausero, eh? Amb tan bon de rotllo. Bueno, amics, amigues, què dir-vos?

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connecte to Selected Music. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Comienza Sindicato del Vinilo. En cabina, Quique Vallés. Síguenos en Facebook. Sindicato del Vinilo.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballato. I està a l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i 3W.BlueRadioFM.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.